0: Àdàbà 88.9 FM Àwọ̀lú Sọ̀lú Dẹ̀rọ̀ Pẹ̀sẹ̀.
1: This is Àdàbà FM. Stay riveted. Keep it locked on Àdàbà FM.
2: DJ Cisco, the mix master.